06 0306 0306 0306 0306 0306 0306 0306 0306 0306 0306 0306 0306 0306 0306 0306 0306 0306 0306 0306 0306 0306 0306 0306 0306 0306 0306 0306 0306 0306 0306 0306 0306 0306 0306 0306 0306 0306 0306 0306 0306 0306 0306 0306 0306 0306 0306 0306 0306 0306 0306 0306 0306 0306 0306 0306 0306 0306 0306 0306 0306 0306 0306 0306 0306 0306 0306 0306 0306 0306 0306 0306 0306 0306 0306 0306 0306 0306 0306 0306 0306 0306 0306 0306 0306 0306 0306 0306 0306 0306 0306 0306 0306 0306 0306 0306 0306 0306 0306 0306 0306 0306 0306 0306 0306 0306 0306 0306 0306 0306 0306 0306 0306 0306 0306 0306 0306 0306 0306 0306 0306 0306 0306 0306 0306 0306 0
sesie na yakoye num nansa na do fon kai bo ba ku mi num yensa beke yensa ye de twam taw na fie wi the live worship at waso mini mini ya ba se wa na wa ha a ye beke jaguma enya asem ketoa ene so de odum kase so wa ha ti wi a bebon din odum kase a chese minim so e prekese jamme du se minim se edion yo into de ma yenye yi na yenye yi sesie na yemfa so mfa nyai